i t'omples de preguntes i lluites contra l'apatia que et consum enfront